0: Grich, que a perspectives de frantes, i que en posa pon en xa tidé la lerc de sa encontre a nivell diuet li a dida. D'antre les generacions, ei i ei les de barriada son paladina, en xic que naix propi un barat sencer de xuna ia pa casta mi passion de l'escriptura que posi pa ia tigi permets a la poesia.
1: D'angora t'il contatté i autores i la autores i t'l'organisé l'event letterer estu demandar una explicació, diguem, a autores que van enviar per escricar tu l'ons cap paroles, ma che ueles pa per dret di aquesta paroles, aquesta demanda ti estu fa a unió, diguem, autores i la autores que audiron i udron pon a ensada, coi bastats la respostes...
0: Li és alt interessant sabon puc que la Rogeneda i el material de l'escriptura nos adorvon paroles, nos adorvon lingatge per fer poesia, per contar històries de que la manera que nos el fajon. Un fat xic que una persona que et simple adrova, per exemple, l'ang o d'altres instruments. En xil adorvons nos autores Rogeneda. I per nos que creixen su en xat valedes o la que li han grum de Rogenedes que viv de barriada i el foren xaino interessant a pensar d'or si vol pa que es podrat dir per me la parola, si vol pa dir la parola per me el context de l'escriptura. En xila t'he demandat a nos cinc autores que serà son paladina la parola que jo escrige, punt, punt, punt. I aquesta frase podava dutx per una esclujo giinant con aquesta parola si jo la sabia ajudant si respostes per fer un punt que era la situació. I començo con Samuel de Bon que m'ha escrit i el llege andant per guardar una feina per la traducció. La parola que escrige m'ajuda a esclarir mi confusions i capir el món en torme via. Que gent ja sal d'interessant, penso a la parola que Strumant de capi il mont. Jonginant con Silvia Liotto que dix la paroles que escrige i el reflest la imatges capides da l'udleda. Nicoletta Ritz dix la paroles que escrige no hi ha nia for modeledes al do per tre hora dal cia il pensier. N'xampu una critica a la paroles que les no hi ha povestur nia for tang avisa per spiegue calcanu la sadi. Ruth Bernardi scrisce «La parola che scrisce è per la generazione che vivava da me, scrive per Daguni o il descritto nella lidazza senza confins». Gioginant con Marco Di Bona che dice «La parola che scrisce le svang da da lunch». In questa osservazione interessante da la vampa la parola che tu lunga per scrivere «Ciung viaggio alla safat» Per unir t'il post o la que nous son al moment o la que nous podon pona les matres son papier.
1: T'il programma pona un sada, com us pas imagine clavedinant? Lies pa i autores i la autores ora de si scritures, ora de si literatura solon din xila o el panxe un confront vif d'entre ei il públic con domandes o con considerazions que pos jam iora?
0: Una bella domanda, il sarà tra me due cose per una sunga paladina, il sarà letturas la cinque autores e di autores che vanno a leggere d'ant, un jung, un juna, un genia ca, in 10 minuti de lettura, col siba prosa o unce lirica, e me conforta bella, unce accele, cune sia passi tematiche de zang attueles, con cune tematiche se da pa giù la persona che scrisce per la ding, ce ia pa important, o la va passi udleda, I d'altre cont, hi ha l'enxa bel a jaurir el dialog. I que estai propi na l'erc que ho long enxa t'idé a conté de s'escri. N'hi ha me a llegir d'ant s'històries que van ora de si creativitat, fantasia i de bujang d'escri, ma enxa de t'hi fer domandes, ci vol per podrats dir que esta passion per l'escritura. I el pa més on de rogener con gens de queix, en general, la vida d'un idí. I la possibilitat és de partir, de publicar, de rejoner com d'altra gent de qualque nous sentiong de dita i qualque nous o long de hora tres la poesia. En així serà el prim que està lectures i del d'or faig rong un dialog o la que és bella engenyaca en alguna demanda de t'hi fer i per a sambar ja rong sense la demanda al públic i la demanda de qui que escolta su.
1: Il doms di letterer gie co condit dant un cion appuntament ca una certa tradizion co vam vel fat d'an grum d'ani a casta pert iel pa rie o tan rie iel pa abine autaures i scritaures ladins co vam pona a cas appuntament a cas event letterer.
0: Kan ke jeder man da dafir perz a kösta manifest